costat. I on es tracta de consumar sandisme, hi ha la història que som al costat. Descriptor d'un xuxis que s'ha tractat per ja tal, d'un pare que m'ha atendret un dit o fan de tapa de tapa, el va dir que l'he sentit de pa, s'ha de fer se m'ha grit i tal. Va recordar que m'ha hagut no t'hi tenia hagut com en donet dir, però s'ha hagut dit que ha fet que va dir l'ha passat. Va de format i s'ha recordat per que t'ha recordat i que t'ha passat que t'ha mencionat. Mi padre no me ha dicho que está San Melanchol y este todo no va por orden mayor. No son parlamentarios ni eso, me dijo que por San Melanchol ha dicho mi tipo por día y por yo. Vamos a matar mi estama. Por día tal, va un parita más a tener el político para la trapa y tal, va a valida la izquierda de casa, a país a Madrid y trangoría, pues a la parita tiene son si me la pone matemática de mao eternas bútica para me dar el caso de la barbarica de esto y si te traes a la pesa me quería estar en el rico barbarica por si si o bruto la piectina de sol so hay más ciudad y a mi condiciones a más y vigas vivir en cara en el cual las cubáticas a mi mar la barbarica por su amor y tata por día a pan de trapone está con la que me acuerda es de la matar y con el rico tío que me acaba de decir de proposar a Corale, está Sergio Gli, Barbarica, que se mostra en mi caso, hasta que ahora no quiero que entre a un evento nuevo. La reclamática le tengo esta fuerza mítica, al dice a mi Rul, a Sanja Gale, a fan de trabajar con Barbarica, que se me traba de crítica a Gali, está que ahora no va a ser para un evento nuevo. Por dia que ho para perquè en la trapàlica dic una rama, avui truc me la no dit de nefadar, que ho fem en carrer que ara ho mato i que la salut del barra que li fa valis la cròpia de la de sota per a treman a sucaria, que això no és mi valo a la sota, no ho diu que la nubi i instrument i sent quasi indústries barra que li cun i que li serà fet a rodar dins de la cirurgia, o sigui que li fa una trapàlica li dona, que això i ho recomana i s'ha per allà dins de les europeanes de sobre el xerrac europea de l'Imana se m'ha vist que hi ha posat molt de gent d'orteix d'aquest i l'any que m'en som aquí va repartir a la moda quan no va fer ni cap cosa i tant que m'en va curar cap set però m'ha amb el mateix dia no dit de ne per data ho fan un treball conís que els anicali potser ho tens pot si dir un tis que tenen a la parella que li va rebentar quan m'hi ha rebut no que pali que li va rebentar quan m'hi ha rebut quan en treball conís que els ha sabit o si li que si faris que el gore potser no que pot m'ho sabi la tal que no serà un pot no que m'en cal que m'ha pagat o que és que m'hi ha tis o tal i per seguit li m'ha rebut no que pari que li recomo el seu cari per mi, que no n'hi deu estar, que no n'hi deu estar en certa per criar el cari per no saber de la llengua. Per dia que ho haig de que pari que m'ha aquí s'hauria de no m'ha dit quina rapta el que t'ha hagut d'or, que t'ha vol ser contra una mà que t'ha hagut d'or, no que pari que li que ho pot ser un policia per no ser, és vol ser que s'ha fet per aquí s'hauria mà, m'ha trobat el pot de rapta el que t'ha hagut d'or, que t'ha hagut d'or. Zul kerja pasal bayar si parti setio. Sama dah ikut serta gadis kerana mahat yang ada sepasang pada mati gadis hajar. Yang saya pasal terkini suri kuperi cenderung. Yang kerja pasal kerja kerana marak dalam pada dekhi kuh. I mati bata kerana makara insan cipta kerana mati mula nongsoi. Pasal si kerana sama ni pakar tu lakukan pada pagi aku nak pergi kali kerana ikut sah. Sah saya kerana permukaan sepasang bayar kerana panusah. Para doctor, para dijita, aquí su vida y para por ejemplo, para optar a la guiso, así se está manejando y pues no.

0: si el doctor Sepiat s'ha dit que el jove no sap molt si exasquisitar.
1: Pot entendre-se que la neurosurgery, heart surgery, que la general surgery, pot sortir si ho han anat que el gàtil oficis que hem de fer d'ara, si ja es queda jo.
0: Jo vist el contat, digital XD, PD, XD, ICG, Data, ICO, molt que XD si va ho preparar. Subirà Sant Bernat, ja, que si va ho preparar. Però la si sóc un mugal, quina, no s'ha de cuinar, hard core, ni tornar, vira mi amb una plaça, fisioterapia, Data, i a copia de la terapia, PD, va ser un
1: no s'ha de plec dir a mi un can que vine a pesar en fisioteràpia de cap i ocupar-se de teràpia si es fa per l'opatar que ha dit.
0: Tu vist a cantar en plens cop que vas per arribar. O sangue en àgric que per mirar a mar balbàlica a pangot gest en àgric o cal por la seva mà. Dos pot ser el xut que havia bastat a llibar. O si li has fet el pari. Bàscari s'ha capaç, bàscari per dia. Quan té el pompo de quin pàdre.
1: Se'n pot el pòrnum, giro geogràcitzat, giro giro extra en PNP o giro geogràcitzat, giro giro 210. Bàscari per dia.

0: sembla que és capaç de millorar a la motxícica un còrcul a la nit de cada nivell de trucocai.
1: Ja ho fa un còrcoli, no ho fa un còrcoli. Són ser que són ells, no és com a mi ser que l'arro. Però jo ho portava a fer un cas o cari, no? Són ser que tenen el teatre, tenen el cari, són dins.
2: Gràcies.

0: seva àlgid poema, consellera estatal va escriure una sampa que derrona el brut Gorbachov.
1: L'estatal és per tant del més seu, ara?
0: Suficient el tant del que tot pot ser, i l'ànima ho votarà la seva obrota.
1: Per què vindrà a Argos, i qui està a les obres de Samà? I se sentia que existia el tant per l'ara, et, sati, qual és jo? No serà molt objecte d'experiència.
0: El PP no s'ha de parar ni les flotaries, no ha d'entocar ràpid el vicis al llet, però d'hora què és d'experiència?
1: I ara l'aixis veïm un banguiner, no s'ha de ser a fer a hart, per la sort, eh? Mira, mira, que l'any tisiu, que ara tisiu, que ara tisiu, que ara tisiu, que ara tisiu, que ara tisiu, que ho passarà a fer
0: a No s'ha de ser a fer a fer a mi del cop, vine a present, fisioteràpia, que ara tisiu, que ara tisiu, que ara tisiu, que ho passarà a fer a
1: Dirani har kursutit akulagi, så vi sier han da en mulig sove med starbarie kusa. Passa her en agrik, jeg kan mahila, han er valbarika, og panna tjøsnari for meg, og så de bare kan jeg sampurna se om meg, da spørte jeg satt kjort kove med starbarie kusa. Kostilja skotar blari, sata masori, sata masori, gran fekjort om min kanskje parti.
0: Sampurna,
1: Sampai jumpa di video selanjutnya.